0: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad y todo el sabor inconfundible de siempre. Ahora sin alcohol, ideal para disfrutar en cualquier momento sin renunciar a nada. Encuentra Hierbas Túnel 00 en Drinks Boutique y redescubre el placer de brindar a tu manera. Hierbas Túnel 00, auténtica, intensa, cero alcohol.
1: La mejor selección.
2: Tu estilo.
1: Tu música. Zipwi Radio.
3: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
4: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
5: Fitbuid Radio, tu música.
6: Bueno, hemos llegado al Ecuador de esta primera hora, 10:34. Qué bien suena esto. Y qué bien canta Jason Ross, ¿verdad? Tiene una sensibilidad especial para la música. Y en esta colaboración, en este Lucky, junto a Ximena Sariña, nos enamoró a todos hace ya mucho tiempo, ¿eh? 2010. Oh.

0: Pere.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.

0: talk about.
1: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Festes de Sant Mateu. De l'11 al 21 de setembre són moltes les coses que se viuran a Bunyola. Nit de tapes i animació infantil, exposicions i sopar a la fresca, ball en línia, nit de trivial i actuació d'en Agustín Alcastà i les nostres grans senyes d'identitat, la pujada al pi ensabonat i la correguda en roba interior. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. De l'11 al 21 de setembre, Festes de Sant Mateu. Bunyola està de festa.
4: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIBU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
5: Más info en fibui.com.
6: FitWi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Las 13 horas con 50 minutos. Después hablaremos del mundo del ciclismo. De Enrique Mas, ganador de la Vuelta Ciclista a España, primer mallorquín que la consigue. Y ahora tenemos a Vial Barceló. Vial, ¿qué tal? Molt bon dia, buenas tardes, lo que sigui. No sé, supongo que encara no he dinat.
1: Molt bon dia, jo encara no he dinat, per tant, bon dia.
0: Bon dia. Bueno, Vial, sí. Lo important és sumar els 3 punts, o no?
1: Sí, sí, totalment, totalment. Ja duim 3 partits a Sant Moix, sí. Brillants, no. L'equip ha convençut...
0: Perdó, pensava que havies dit brillants i ja m'ha sorprès, però vamos, és igual, segueix.
1: No, brillants, no. L'equip ha convençut, no. 3 victòries, 7 gols a favor, cap en contra, fantàstic.
0: Sí.
1: I ara només falta que traiem el mateix fora de camp, que de moment encara no estem amb aquest número. Opa. A veure què de la cosa del camp que acaben
0: tenim un problema al telèfon, tenim un problema al telèfon, te tornen cridant, m'haig de recuperar el mentre tant, vaig
1: esperar,
0: penja i tornen cridant, vale,
1: mira, molt bé.
0: Bueno, Eduardo, venga, algo más que añadir, Eduardo. Edu.
2: No, pràcticament ja nada más. A esperar ahora el próximo sábado a las 2 de la tarde, en que el Mallorca tiene ahí la necesidad, no necesidad, pero sí tiene la posibilidad de conseguir fuera los 3 primeros puntos, y juega contra el filial, que sabemos que son partidos trampa,
0: contra el Celta,
2: o te regalan los partidos, o te complican, pero hay una cosa muy clara, un filial te puede ganar por calidad. La Real Sociedad,
3: Real Sociedad,
2: jugadores que el Mallorca.
3: Perdona, Edu. Que Juan Antonio me había preguntado, aquí me ha pasado un papelito, yo no he leído bien, me pregunta con qué filial, porque, y yo me he equivocado y le he dicho el Celta ayer a la Real Sociedad. Pido perdón en nombre mío, pero sobre todo en nombre de Juan Antonio, que yo le he equivocado.
0: Es igual, o sea, a las 2 de la tarde manda de aquello, pero en fin.
3: He leído mal.
2: Lo que te comentaba, Juan, sí, va, no pasa nada, pero el Real Sociedad es un filial. Es decir, en calidad, que es lo que tiene este equipo, no lo supera la Mallorca, ni le puede superar. En experiencia, el Mallorca tiene la experiencia que no tienen estos chicos, y solamente nos pueden ganar en una cosa, que el Mallorca no puede ni debe permitir, en que corra más y sufra más que nosotros. Y eso Mallorca no puede permitirlo y tiene también que hacerlo.
0: Le vamos a ganar. Gracias, Nespe. Hasta luego. Diviértete.
2: Un abrazo y adiós. Saludos para todos.
0: Venga, Vial, estás aquí. Vial.
2: Sí, aquí.
0: Bueno, parlaven de la victòria Mallorca. Jo crec que lo important de Mallorca són els 3 punts, que estem a dalt de la classificació i que no han de sortir d'aquesta zona alta. I després a por todas.
4: No, està clar que si analitzem en profunditat els partits i anem a veure més què és el que s'està fent en el centre del camp, o si els extrems està funcionant, veuríem que hi ha coses que s'han de corregir, que hi ha coses que encara no van, i que el que veiem és el Moix, no és que mos entusiasmi, però en el final el resultat comanden i estem a dalt, 7 gols a favor cap en contra és el Moix, 3 victòries, i això és al final el que val. El que deia abans, antes de que s'atés per el tema de problemes tècnics, era que ara han de traslladar això fora de Sant Moix. Sant Moix, de moment, una derrota i un empat, i bé, hem de començar a puntuar un poc més fora del camp, però, com dic, Sant Moix, 7 gols a favor cap en contra, 3 victòries, fantàstic, no podem demanar res més. A mi molt agradaria tot veure... més superioritat, més brillantor, més continuïtat al llarg de tot el temps del partit, sí, i que hi ha qualitat suficient en teoria per fer-ho molt millor, també, però han de donar un pot de marge perquè aquestes coses arribin.
3: Mos han d'adaptar a la categoria, tots els jugadors, entrenadors, aficions, periodistes, tothom.
0: L'entrenador el coneix.
2: Sí.
3: L'entrenador s'ha d'adaptar a Mallorca. Ja està.
2: Sí, també. No, la categoria és la que és. És bona, no per fer floritures. Vull dir que ara, tenint en compte la qualitat que tenim en teòrica, en els extrems i en el centre del camp, que tenim un overbooking de jugadors, en teòricament amb experiència, no només a primera, sinó també a segona, a la categoria, també tenim jugadors que tenen prou experiència a segona, pues se pot esperar més, sobretot d'aquestes posicions que dic, perquè és on més overbooking de jugadors tenim. Aquí, bueno, si vol fitxar, ho hem fitxat més. Per altres bandes no estan tan ben cobertes, però aquestes sí.
0: Bueno, pues no veurem què passa. Villalmo, per cert, que t'apareix en Enric Mas, perquè ara parlaran de ciclisme. Que
4: fantàstic, fantàstic. Primer mallorquí històric, que guanya una gran volta d'aquestes característiques, i només això ja és històric. I a més, jo vaig escriure ahir a X... a la fi deixa aquest paper que pareixia que ja no podia abandonar mai de secundària, o sigui, d'eterno aspirante que qualque dia guanyaria però no arribava mai, no arribava mai, sempre se quedaven els podis, i a vegades ni això, a la fi una gran victòria en el seu currículum, i 12 anys després un ciclista espanyol guanya, i això s'ha de valorar, feia 12 anys que un ciclista de ciclisme espanyol no aconseguia una victòria de volta, no és tan fàcil.
3: Correcte, no, sí senyor.
0: També,
3: sí, senyor.
0: Dins, hem tingut un poc de sort per ser de Gràcia que va bo.
4: D'empogat, cert, sí. Bueno, però no se li pot llevar mèrit, per això, és com dir les victòries de Djokovic, quan en Nadal estava lesionat, tampoc no tenen mèrit. Hombre, pues no, no. També s'ha de comptar que hi ha lesions.
0: I a més, s'ha mantingut la carrera, la contrarrelotge, després les dues de muntanya, demostra que estava en una forma sensacional. Pues, Vial, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, una ferrada. Bueno, de les 13:55 minuts estem en l'edició de Jugam a fora de joc, i jo crec que llega el moment de hablar del món del ciclisme. Hay que hablar de Enric Mas, i qui millor per hablar de Enric Mas, de uno de los hombres que más ha informado del mundo del ciclismo, que más ha vivido el ciclismo, como Tomás Montserrat. Tomás Montserrat, ¿qué tal? Molt bon dia.
3: Hola. Toni Montaner. Toni Montaner.
0: Tengo Toni Montaner, no tengo Tomás Montserrat.
3: Toni Montaner.
0: Pues Toni Montaner, Toni Montaner, ¿qué tal? Presentava en Tomás Montserrat, te l'ha presentat tu, però Toni, ets una persona també ciclista, que ara és lluitar per ser president de la federació i que vives el dia a dia del ciclisme a la nostra comunitat autònoma. Com has vist l'èxit d'Enric Mas, Toni?
5: Hola, molt bon dia. Pues dit l'èxit d'Enric Mas com algo que ha estat algo increïble, la veritat, perquè ja quan va començar la volta a Espanya, la veritat que l'afició ja no el posava menys el pòdio, menys el quiniel, sent que, hem de ser sincers, que va passar el que va passar amb en Pogacar, que se'n va tenir que anar a la bota pues, per unes circumstàncies equis, però jo vull reflectar una cosa. En Enric Mas, quan va començar la volta a Espanya, la carrera d'este rato, que en Pogacar ataca, en Enric Mas ja ho agafa per darrere. Quan Enric Mas ho agafa per darrere, volia dir que les sensacions d'Enric Mas ja demostraven que algú podia haver dins aquesta volta. Encara va voler de gràcia que va passar, però en Enric Mas estava duent ja aquest dia, ja se li veia que podia fer algo gros dins la volta. La victòria d'Enric Mas no és res que jo mai sorprès, perquè, com jo dic, qualque dia també te pot venir, i te pot venir tot de favor, i pot guanyar una volta. En Enric era un clàssic guanyador, a dins la volta, bon, el seu currículum ho diu ben clar, tots els pòdiums que ha fet a dins la volta, però no és que me'l vengui molt de nou que en Enric ha guanyat la volta.
0: Però vamos, sempre feia pensar que en Enric Mas, ho devem amb en Vial Barcelona, era el segundón en el bon sentit de la paraula, i ara no és el segundón, és el primer, és el campió.
5: Exacte, sempre han dit, perquè justament en Enric ha trobat una generació que dins ell mateix, dins ell no confiaven, se pot dir el seu equip, els seus preparadors, el seu equip, no confiaven amb aquests corredors que ara mateix han vengut, que són, com jo dic, extraterrestres, perquè són corredoríssims molt bons, han vengut, i aquests corredors, han dit per ell que no, eren Carapaz, Enric, que eren homes que tenien que estar allà guanyant voltes, però no han pogut perquè han vengut aquest tipus de corredors que són extraterrestres, perquè són corredors, perquè miren Pogacar. En Pogacar, la primera que va córrer 5 dies o 6, me pareix, i en 5 o 6 dies va guanyar dues etapes. El Tour ho va guanyar com va voler, encara jo, però jo en Pogacar. A la volta a Espanya, les carreres que va fer, jo ja no vaig veure un poc cansat, la veritat.
0: Bueno. És normal que estigués un poc cansat en tot el que havia fet, o no?
5: Sí, és normal, i també hem de reconèixer que per ell que no, però els Tours de França corren amb aquells 30, 37 graus, 38 cada dia, per ell que no, tot això passa a factura. I des Tour a la volta, seran clar, només tenim 3 setmanes, i 3 setmanes, seran clar, no basta per recuperar-se, però bueno, en Pogacar venia a guanyar la volta.
0: I la guanyada en Enrique Mas. Tomàs Montserrat, ara sí que tenim una. Tomàs, què tal? Molt bon dia, Tomàs. Hola. El tenim o no el tenim? Tomàs. Tomàs.
6: Sí, sí.
0: Ah, no t'ho sentia. Què tal, Tomàs? Com estàs, Tomàs?
6: La mar de bé content.
0: Això és l'important. En Enrique Mas, qui mos anava a dir? Tu t'ho imaginaves o no?
6: Bueno, hi ha una cosa que a vegades em pipa una mica, és que no agrada el ciclisme. Ara m'imagino que la victòria d'Enric Mas pues, ha ajudat a Mallorca turísticament, que se xerri molt bé d'Artà, a pesar que Artà estem els ciclistes en locura, que hi va néixer Artà i se va criar com a la primera espedalitzada de la va d'anar amb un equip d'Artà. Jo crec que això, els que no volen bicicletes, pues, hauran de reconèixer que ha estat un èxit. Jo el que sé, diria és que avui destacam en Enric Mas. I deim perquè avui ha guanyat, o millor dir, va guanyar ahir. Però és que l'únic que també n'hi ha que recordaven és que la Volta d'Espanya se feia segon i sempre perdia. En els dos deportistes, que ens anomenem molt dels deports, és una cosa que em fa molta gràcia. Quan jo veig que, per exemple, un jugador disputa una final i fa segon, ha perdut. Si resulta que són dos que disputen el tercer puesto, és que fa medalla de bronze a guanyar. I és que fa quart, se'n du medalla de xocolata com a gran derrotado.
0: Tens raó.
3: És vera, Tomàs.
6: És que hi va haver un corredor que se va fer superfamós i superestimat a França, perquè allà sí que ho valoraven, que són Polidur, en Pupú. Va fer 5 segons puestos. 5 segons puestos. No, és a dir, el d'aquest canviat per una victòria, però era dorat. Ho entens, que t'ho vull dir? Era dorat i en altres equips feia segon, m'ha tornat a perdre. Ha tornat a perdre, sí. I arribes un moment que tu dius, escolta, ja està bé, a lo millor podran criticar, és que sàpiguen de ciclisme que té una forma de córrer poc agressiva, és a dir, aquí tenim un exemple que va guanyar la darrera etapa, bueno, la penúltima etapa, a Landa. Sí, el Landa d'Indavarra sí. Té un seguidor que és el landismo.
3: Sí, senyor.
6: Quan demana el Landa i la gent està enervada, l'està mirant, tothom se posa dret de content. Bueno. Ja estem que això no s'ha passat mai, em van arribar perquè no demarra, però enguany sí que ha demarrat.
0: Hi ha un detall, perdó, Tomàs, que el comentarista de Televisió Espanyola deia que no l'encontràvamos en el pelotón, que ja el donava per no fer res, i se va destapar, va dir, pues va, s'ha destapat, lo vemos, i gana l'etapa. O sea, és una curiositat. I també amb aquest locutor, ja pots exemple. Enric Mas ha fet els campions, ha guanyat la volta. Si hagués quedat segon, o potser no estaríem parlant d'ell.
3: No.
0: T'ho recones? No estaríem parlant d'ell. I mira, i avui em estem parlant de la medalla de bronce de Nerea Puello i de l'Alba Torrens en el campionat del món. I és medalla de bronce l'equip espanyol. És curiós.
6: No? Sí, perquè aquestes també han guanyat. No han fet quarts, han fet tercer.
0: Sí.
6: Si haguessin fet quart, no haguessin parlat gens.
0: Però mira, Tomàs, jo lo reconozco públicamente. Jo avui és informatiu de Figo i TV, com és en ciclisme. Avui en aquest jugam a fora de joc que m'ho centrem molt en el futbol, quasi totalment, avui parl d'Enric Mas. Avui en el jugam a fora de joc que duim 38 temporades parlarem algo també de Enric Mas, perquè i a lo millor s'ha fet segon, Tomàs, t'ho reconeix, que a lo millor no parlaria.
6: No, està clar.
0: Perdona,
6: el gran problema que ha tingut d'Enric Mas va ser que d'un principi era molt bon juvenil, molt bon sub-23, guanyava tot. Quan va passar professional, va guanyar una etapa de sol d'Espanya i va fer segon. Bueno, les paraules d'un contador va dir, és mi successor. Això és el que li va fer molt de mal. L'altre dia, bueno, ahir va rectificar i va dir, no, jo no dije que seria mi successor, dije que era un corredor per al futur.
3: Va de rectificar, sí.
6: No, senyor, va de rectificar. El gran problema que a vegades tenim, bueno, ara el problema d'en Alcaraz, sin Alcaraz, no fa millor història, el gent Rafa Nadal no serveix per res.
3: Exacte.
6: No li perdona, vas dir, també a l'espanyol tenim una mentalitat que si faig segon has perdut. Mira, en Tauler, un molt bon historial en pista i en carretera, va fer tres subcampionats d'Espanya de contrarrellotge. Contrarrellotge és una prova que costa tot això. No te poden donar ni aigua. I des de fora, el que te pot donar un poc d'ànimos és el teu director deportiu. Costa tot això, no hi ha tàctica que valgui. Són les teves. Feia segon, ha perdut. Feia segon, ha perdut. Feia segon, ha perdut. Quan va guanyar, ja era hora que guanyés. Això és la frase que se deia dins del circuit, allà on se feien carrera, quan se comentaven, deia, i ara que guanyà, sempre perdia.
0: Sí, però...
6: I perdia.
0: Però, Tomàs, és una realitat.
6: Espera un moment.
0: Ja, ve que te cria. Toni Montaner, supos que vols dir alguna cosa que està comentant en Tomàs, no?
7: Sí, que estic molt content amb ell. Sempre ha estat un gran periodista i un gran home que sempre ha xerrat molt bé del ciclisme balear i sempre, gràcies a ell, ha estat molt present sempre dins els corredors de Mallorca.
0: Però estàs d'acord amb el que està comentant en Tomàs?
7: Sí. Estic molt d'acord amb ell i, la veritat, molt d'acord i unes grans paraules que està dient i dient tota la veritat.
0: Tu, vosaltres creus que... Jo no crec que el ciclisme espanyol està... no està passant pel millor moment a nivell d'audiències, a nivell de resultats. Creus que el millor amb aquesta Volta a Espanya, amb aquest Enrique Mas, un espanyol, després de 12 anys guanyat la volta, això ha servit perquè el ciclisme es pugui potenciar molt més? Perquè, clar, qualsevol esport se potencia si tenim un esportista, per exemple, aquí espanyol, que esté ahí arriba, m'entens? Per sort o per desgràcia. Jo crec, i ho comentava sempre l'informatiu aquí que fem a la televisió de Figo i TV, que mai s'havia seguit tant la volta a Espanya a Mallorca com s'ha seguit aquests darrers dies per Enrique Mas. I això és bo, crec que això servirà per tornar a potenciar el tema de ciclisme. No dic voltes perquè voltes vos agrada, jo me refereix a la gran massa que potser no ho segueix i que ara amb el mallorquí, jo he vist pel carrer gent que me deia Enric Mas, i no sabia res de seguir Enric Mas, què farà Enric Mas? Tot problema que m'ho han dit i mai m'ho havien dit a la meva vida i duc molt de temps a la informació esportiva. Crec que això servirà per recolzar el ciclisme. Equipos espanyols de ciclisme cada vegada vamos a menys. Com ho veus?
7: Sí, això claro, que sí, això donarà, claro, donarà més vida ara mateix i això del ciclisme balear al final això és molt bo, és una bona propaganda tenir un corredor com en Rimas que t'ha guanyat la Volta a Espanya i de cara a la gent i de cara al deportista. Estic segur que això ens donarà més i hi haurà més gent que tindrà més ganes d'anar en bicicleta, seguir més el ciclisme per televisió, així tot, la Volta a Espanya, el Tour de França, la gent aquí a Xerrant de Mallorca, la gent està que la mira bastant, les etapes i això, però bueno, claro que sí, que això donarà una més força i molt bo per ciclisme balear.
0: Però jo crec que aquesta fita ha fet que molta més gent ho volgués. O sigui, el veuen els aficionats al ciclisme, però ara hi ha gent que no és aficionat al ciclisme que ho veu, que ho ha estat veient. Potser se pot aficionar molt més. No sé si en Tomàs m'ho està escoltant el que estic comentant. Tomàs?
6: Sí, t'estic escoltant.
0: Tu què t'apareix, Tomàs?
6: Aquí hi ha una cosa també...
0: Tenim un Toni també. Vale, vale.
6: Hi ha una cosa que hauríem de destacar. El Movistar, si enguany no hagués guanyat la Volta a Espanya, possiblement l'any que ve que ha desaparegut. Bueno, si firma comercial fan números.
0: Diu que volen llevar, la subvenció que li donava, el que li donava.
6: Mira, te diré una cosa. Quan hi va haver una reunió de Banesto, i van anar a Xeramono, que no es costa, pam, pam, pam. El director de Banesto, els socios, va mostrar les portades que s'havien publicat en els diaris i va fer saber què valia cada portada. Això és dir durant que deuen esto. Va dir, això val tant. Va mostrar tots els minuts de televisió. Va dir, això val tant. I va dir, han fet una publicitat amb aquest senyor, li han donat tant de dobles i no ha ahorrat tant. Perquè si una pàgina de marca, per exemple, en aquell temps, a la passeta, valia un milió de pessetes, m'entens ara? Però em van posar una quantitat brutal i no pagaven. Pagaven en el corredor. Diguem, una publicitat, moltes vegades, a moltes carreres, surten els corredors, són un poc més cercats els primers quilòmetres. Javier Nara ho va dir. Aquests surten perquè els veïns a televisió, és una publicitat. hem vist un equip molt modest, que és el Parla, que venen productes farmacèutics, que no han guanyat res, però han estat molt valents, s'han lançat, i han fet una publicitat, i això és important, aquesta publicitat. Ara, què passa a Espanya? A la volta a Espanya, si hi havia 20 equips, n'hi havia 10 d'espanyols,
0: sí.
6: Enguany en teníem un de primera divisió i un de segona, i aquest de segona l'any que ve no hi serà, tampoc. Ja no existeix a Grossa Mà, ja no existeix Kelme, ja no existeix, vamos. Hi havia una quantitat d'equipos que eren, vamos, molt coneguts.
0: Però a lo millor Tomàs, perdó
6: que tenen cosqui. És que no existeix ni Seu Caldel.
0: Tomàs, perdó que tenen cosqui.
6: És que no existeix ni Seu Caldel.
0: Sí, però Tomàs, a lo millor és que faltava aquest

0: que si el Movistar no hagués fet res a la volta a Espanya, a lo millor el Movistar hagués de vellar pressupost, o hagués desaparegut. Alerta. Al final, el que també el que cerquen les marques publicitàries, cerquen voler-se veure. Al final, és que fem farma mateix, que aquest equip segur desapareixerà, vista la vista, perquè no han trobat cap sponsor, el que les interessa és deixar-se veure, veure els corredors, perquè almenys així, d'aquesta manera, poden trobar un sponsor bo.
1: Ara, per exemple, Tomàs, perdó, Toni, jo no estic ficat ara amb aquest tema. Aquest equip ciclista que anava de groc a la volta a Espanya, qui eren?
0: El Jumbo, el Birma.
1: El Birma, vale. Aquest s'ha vist per tot arreu. Han guanyat coses?
0: Sí, però bueno, aquest equip mateix, el Birma, està obligat a guanyar. El pressupost que té Birma no és el pressupost que té el Movistar. I aquest equip, si no treu victòries, és com un Madrid o com un Barça. Al final, el Birma sap quantes victòries guanyarà en la temporada. Si no aconsegueix aquest objectiu, se deixant el Birma, te tallaràs pressupost. Això ja, com més dinero tienes, mejor.
1: De fet, de voltes que hi doc l'èxit d'en Enrique Mas guanyant la volta a Espanya servirà per impulsar un poc més el ciclisme, que jo crec que estava no en voltes aficionats, sinó a nivell de la gran massa estava un poc en baix, perquè avui totes les portades són d'en Enrique Mas, avui les portades són d'un ciclista que feia molt d'anys que no eren portades, a pesar de que ara se llegeix menys la premsa, d'acord, però totes les ràdios, les televisions, les redes socials, tothom parla de Enrique Mas. Això mos servirà, ho sabrem aprofitar això, Tomàs i Toni.
0: Jo espero que sí. Ara hem de treure d'aquí, damunt s'ha dit Toni d'Enric, l'Enric també ha de treure el seu, i damunt tot això li hem de treure aquí ara una feina que s'ha de fer ja, del moment 1, se pot dir, a fer feina, perquè hem de potenciar el ciclisme i hem de potenciar més, i jo crec que tot això a la gent li agradarà. Mm-hmm. I jo crec que ara hi haurà més afició al ciclisme, més gent de Mallorca que ja no critiqui, més gent sobretot que no criticarà tant en Enric Mas, que per ell, que no tot això ha estat molt bo. Mm-hmm. Per en Enric i per la seva família.
1: Tomàs!
2: Escolta.
1: Ah, ara no, jo m'agrada escoltar-te tu, la teva opinió, Tomàs. Què en penses d'això?
2: No, mira, aquí hi ha una cosa molt clara. Lamentablement, jo diria 5-6 anys que la Federació Balear s'ha dormit molt. Això és el trist. Jo ara faig una pregunta. De si quan se'n va en Enric Mas, quan se'n va en Amadi Garcia, perquè no són cap ninatge, el tanto en aquest detall, tenen qualsevol corredor per anar a la volta a Espanya, tenen cap femella que corri a la volta a Espanya. No en tenim d'altre. Només tenim d'Enric Mas, no tenim ningú més. Per què? Perquè potser no podem, com hi havia antes, i tu ho has conegut, que venien els millors amateurs d'Espanya i de l'estranger, que era el cinturó ciclista Mallorca.
3: Sí, senyor.
2: Era una prova que acabava setembre. I era un examen, ojo, era un examen que molts de corredors s'ajullaven a passar professional. El cinturó ha desaparegut. Estem creant unes carreres de categories que ningú antes. I s'ha arribat a un extrem de que inclús, mira si hi ha poca gent, i a pesar que el president l'altre dia va sortir presumint, hemos igualado el récord de licencias de féminas. Sí, senyor, però se fan unes carreres a un poble, hi han de córrer alevins, infantil, cadete, juniors, i en el pòdium no en poden posar tres, perquè no hi ha tres juniors, no hi ha tres sub-23, no hi ha tres cadetes. No ho entens ara?
1: No
2: tenim escoles, les escoles de ciclisme han desaparegut a Mallorca. Han desaparegut unes escoles molt potentes, com en Campos de Sineu, per la de Solla.
1: No.
2: Hi havia unes clàssiques amateurs que eren de dos circuits, i més tenien premis que els corredors cobraven, no pagaven com paguen ara. Ojo, ara se paga per córrer. Ara ja com si fos una diversió. Te divertiràs, i s'ha acabat. És a dir, l'estructura de Mallorca ha de canviar per complet. I hem de fer carreres a la pista, carreres de veres, no carreres com s'està fent a la pista, que jo hi vaig i tenc un mal vici, que primerament demanen la llista, quants corredors hi ha? Els darrers premis promocionats per l'Ajuntament, 42 corredors. Vaig comptar el públic. Hi havia 46 persones. He vist papà i sa mamà, no hi havia ningú més.
1: Per això t'ho comentava. Messi, tot això pot servir per promocionar. També una cosa ben certa.

0: Tursats i Toni, és que el ciclisme és molt sacrificat, el ciclisme s'ha de sacrificar moltíssim, i potser la gent jove en general va jugar a pàdel, jugar aquí, jugar allà, i no se volen sacrificar tant. Ja, també és cert, això, Tomàs, jo ho hem de reconèixer, eh?
1: És que en Enric Mas, per guanyar la volta ciclista a Espanya, a part d'altres coses, només li donaran 150.000 euros que els haurà de repartir en l'equip. 150.000 euros per guanyar la volta ciclista a Espanya. Ridícul, ridícul.
2: Hem de dir que té la sort, que li deixen córrer la volta a Espanya, i per córrer la volta a Espanya el Movistar li paga.
1: Sí.
2: Encara és una sort que té.
1: Sí, sí.
0: A donar gràcies, a donar gràcies.
2: Si el Movistar fos d'un equip de segona divisió, no del mateix que estan cobrant ara els jugadors de segona divisió del Mallorca.
1: Correcte.
2: El que cobraven és que sent a primera.
1: Sí, sí.
0: Però ja cobren.
2: I seguirà sent un corredor de primera divisió en aquest moment, junt amb Juan Ayuso, és el corredor més cotitzat d'Espanya.
1: Sí, sí, idò. 150.000 euros per guanyar la volta.
0: Una curiositat, Tomàs, què pot guanyar un ciclista?
3: És mal de dir. És mal de dir. Segons, hi ha ciclistes que ja estan guanyant una volverada, però no guanyen el que pot guanyar un jugador de primera divisió normal i corrent. No estan a l'altura d'això, ni mucho menos.
2: Mira, te diré una cosa. Estic segur que molts jugadors del Mallorca de segona divisió cobren més que en Enric Mas.
0: Què cobra en Enric Mas? Què cobra? Tot i tot d'una.
2: No sé si fitxa pot
0: aportar. Més o manco?
2: Més o manco, entre un i dos milions.
3: Bueno, sí, se xerra d'aquest dos pes.
2: Sí, el millor...
3: També després hem de pensar una cosa.
2: Poden 100.000 euros més.
0: A part premis.
3: I també tenen primes, llavors, si ho fas bé una volta... tenen unes primes que també se tanquen però se mou aquest gol.
2: Com dos jugadors, si fas un gol, 1.000 euros més.
3: Sí, hasta tot hi ha corredors que tenen que per anar escapats.
0: Per guanyar la volta a Espanya t'han dut 150.000 euros només.
3: Idò.
1: Sí.
3: És penós, però...
1: Els hi paguen per dies que duen el mallo rojo, crec que són 6 o 8.000 euros per dia. Sí. Els hi paguen per fer una etapa i tal.
2: Sí,
1: però, bueno,
2: etapa.
1: És igual.
0: Aquests 150.000 euros has de repartir en su equipo.
1: Claro.
0: I què te queda?
1: Claro.
0: No te queda res.
1: Ah.
3: No, potser li quedaran en Enric, d'aquests 150, potser li quedaran, posa... 50.000, o lo millor.
2: No, perdona, no, escolta, en Enric no li queda res. Escolta, sí. Almenys el Tour de França.
0: A veure, compte.
2: Tot el que han cobrat, tots els corredors, fa un munt.
0: Sí.
2: Ara en aquest moment són 8 corredors, antes eren 9. Se fan 8 munts. Sí. I el munt, des que ha guanyat el Tour, el dediquen per el massagista i perquè els donen els contra els bidons.
1: Vale, sí.
2: Que el guanyador no s'endú res de lo que ha guanyat en el Tour. Possiblement s'endugui que quan t'ha firmat el Tour li digui, escolta, si guanyes per tu, nosaltres te tornarem a donar els 5 milions o 2 milions que tingui el Tour. I el pensó que el millor corredor del món, és el millor corredor del món, que és en aquest moment és en poc a cas, té una fitxa de 8 milions d'euros. Quin futbolista del Madrid i Barcelona té aquesta quantitat? Cap. Tots en tenen més.
0: 30, 20, 40, 50.
2: Xerrant en poc a cas.
1: Exacte. I ahir Zverev, guanyant Swiss Open, se'n va dur 5.800.000 dòlars. I el segon se va dur 2.800.000 dòlars. Ahí está. Ahí está.
0: Per això Tomàs, Toni, ser jove, diu, jo no quiero correr tanto, perquè claro, ho hem de reconèixer, el ciclisme professional i gent que vol ser professional és molt sacrificat, o no?
3: Sí. Arribar a ser ciclista professional d'avui en dia, així com està el ciclisme, hi ha de gent molt top, molt bona, que no és fàcil, no? Arribar a ser ciclista professional ens els pots aquí que tenim ara d'avui en dia, no hem de ser autocrítics, però per ser professional d'avui en dia, arribar per a córrer primera, com jo dic, amb un Movistar, això has de ser molt bo i tot t'ha de sortir molt rodó. I ara mateix ser un ciclista professional és que t'has de cuidar els 365 dies de l'any.
1: Han guanyat de TA 70-80 quilòmetres una de les etapes que feren per Andalusia, perquè la calor els matava, i els futbolistes que els hi tapen la tauladeta, no, aire condicionat,
0: no, pa, Javier, això només ho té un equip com és el Madrid. La major equip de primera divisió en autia,
1: Madrid, i ara el tindrà el Barcelona, i el tindran 4 més, però és igual. Cada 20 minuts fan una lligada.
0: El Barça cerca gent perquè no té d'homes perquè no va.
1: Però cada 20 minuts ara se poden aturar per veure un aigua. Tu digui un ciclista que cada 50 quilòmetres s'ha d'aturar a veure aigua.
0: Jo crec que mos hem de posar, ara canviant de tema, mos hem de posar a la societat actual. Avui en dia la gent jove va fer feina de 8 a 3. Se'n vol anar per la tarda al gimnasio a jugar a pàdel. Me quiero ir al concierto de Pepito, me
1: quiero ir al
0: tema Lonito. Sí. Per això t'he dit, ha canviat tot. O sea, es que vol ser ciclista s'ha de sacrificar moltíssim. I un bon esportista s'ha de sacrificar moltíssim. Però diu, jo me sacrifico, perquè un futbolista se sacrifica per no tant. Però s'ha que si arribes d'on digues, com a mínim, vamos, això d'un milió i mig a primera divisió, el Mallorca ja està cobrant 4 milions i 3 milions.
1: I tenen un mínim de sou fixo a primera i a segona divisió garantitzat tot l'any.
0: Per resumir, Toni i Tomàs, això és que Enric Mas ha aconseguit la volta a Espanya, després de 12 anys un espanyol ho ha guanyat, ho sabrem per aprofitar, mos servirà per algo?
3: Bueno, m'ho ha de servir per tot. M'ho ha de servir de tot.
2: Perdona, és que ho passarà més malament serà en Enric Mas.
0: Per què, men? Tomàs, està molt negatiu, Tomàs, ha fet que no xerràvem, però està molt negatiu.
2: No, perdona, ho passarà, ja ho va passar malament quan va fer segona la volta a Espanya i perquè no la va guanyar el van posar a parir. Bueno, ara té un reto. O Tour o Giro. Si no fa podium en el Tour o no fa podium en el Giro, ja no se ve per res. Va guanyar la volta a Espanya perquè no corria ningú. Això ja t'ho puc anticipar, eh? Ja t'ho puc dir. I te puc dir una cosa, si hagués corregut en Pogacar, ell hagués fet segon. No haguéssim... Tu saps el que és fer segon darrere en Pogacar?
0: Tomàs, si ho he dit jo antes, no sé si tu estaves, no haguéssim parlat. No haguéssim parlat. Ara tu i quasi 30 minuts xerrant de ciclisme, i jo no he xerrat quasi mai de ciclisme, bueno, he seguit el challenge con su tiempo, però si hagués fet segon, te puc dir, Tomàs i Toni, no, jo conec més en Tomàs que en Toni, no xerraria de ciclisme, Tomàs, i te reconeix.
3: No, és així. No, és realitat, no? És trist que sempre el segon ho tinguin com a perdedor, sí. Però bueno, avui no és així, avui ha guanyat la volta en el ritme i després està molt content.
0: Jo crec que hem d'aprofitar el moment.
3: I ja està.
0: Toni, estic d'acord amb tu, però en Tomàs és més negatiu. Tomàs, hem d'aprofitar el moment, Tomàs.
2: És que no queda més remei.
1: És que és molt realista en Tomàs. És molt realista en Tomàs.
3: Li agrada sempre criticar un poc.
2: Confio molt en el seguint d'Artà. Artau, amb els que conec molt bé, tenen un circuit meravellós. Per dir un detall simpàtic, és un carrer llarg, que dona meta, i hi ha tres bars. I allà, a cada bar, hi ha un esprint de prima. No a la meta. La meta esprinten uns. Però a un bar anterior hi ha esprint de prima. A un altre hi ha esprint de prima. Això és Artà. Jo el que puc dir una cosa. Artà li pot donar molta vida i molta alegria, perquè en Enric Mas necessita molta alegria.
0: Però l'ha Tomàs...
2: L'ha atacat molt. I això només ho pot fer Artà.
0: Però Tomàs...
2: I jo estic convençut que ho farà.
0: Ja ara, però si Tomàs, si ara rebran tothom ho rebrà, se faran
1: foto,
0: etcètera. Bueno, pues és el moment. Tomàs, feia tant que no xerraven, però no has canviat gens, Tomàs?
1: Punyetero.
2: Gràcies per haver-me convidat.
0: No, saps que és un plaer fer molt de temps. Bueno, mos van moure de quasi de passada l'altre dia, s'entregui de premis.
2: Te van donar un premi, clar, com que estàs enxufat.
0: Sí. Si va rebre premi tothom tenia premi.
2: I tots estaven enxufats.
0: Tomàs, una abraçada molt forta.
2: S'ha dit ja una ferrada.
1: Una ferrada, Tomàs.
0: Toni, moltes gràcies per estar a nosaltres, si supos, perquè en Toni també ho veiem a la tertúlia de Nejolanda, parlant de política. Aquí no ha parlat de política, Toni, eh? Aquí devem parlar. Bé, moltes gràcies.
3: Bueno, també és una cosa que m'agrada xerrar molt d'esport i de ciclisme i molt content.
0: I no xerran de Pedro Sánchez, eh? No xerran de Pedro Sánchez.
3: No, i molt content de que en Enric i el ciclisme balear pues, mos hagi arribat a aquesta victòria, com jo dic. Primer mallorquí en guanyar una volta de 3 setmanes, que això pareixia que no ha arribat, i crec que estarem a la millor estona a tornar a veure un mallorquí que guanyi una volta de 3 setmanes.
0: Pues, Toni, moltes gràcies.
2: Escolta, Toni, fa 100 anys, me pareix, més o menys, en Bernat Capó. Don Bernat Capó va ser segon.
3: Bueno, però en Enric ha guanyat la volta, com el principal. Quina màquina.
0: Tomàs, único. És que jo per contar coses d'en Tomàs, una persona que li ha agradat sempre volar molt. Li ha agradat sempre volar molt. Volar molt. Adiós, claro, no, Tomàs? No?
1: Pànic.
2: Bueno, també hem de dir que en socioclima, atenció, ara ho hem de recordar. Varen tenir en Germany, que va guanyar tres rei de la muntanya, no gran premio de muntanya, se deia rei de la muntanya. Se li donava aquest títol i va guanyar tres millors. I els va guanyar a un Talamontes i l'Oronyo, quasi res i us
0: En Roca, que està estorat, en Roca, escoltant també. Bueno, un abraçat a tots, moltes gràcies, adéu.
1: Una ferrada.
0: Bueno, pues jo crec que si m'ho rendirà, Roca, toca tu ara, a les 14:26 minuts, jo crec que Javier ha passat un...
1: Sí, molt bé, amb aquest dos. Sobretot amb en Tomàs.
0: Tomàs és únic. Tomàs és
1: una enciclopèdia de ciclisme.
0: Hi ha per contar aventures d'en Tomàs en surts d'expressament que han fet amb ell. Bueno, pues res més. Ja convidam avui a partir del 9 del vespre edició de Jugar amb el Fora del Joc a Fiduit TV, Rolando Barrera, Rodrigo Rétori, Pedro Pesauquillo i Juanmi Sánchez. Perquè ho tinc apuntat per avui també. Vale, fins després, Roca. Tot per tu. Fins ara.
1: Adéu.
4: En Pitbull Radio Deportes, jugama fora de joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
5: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio.

ens trobàvem aquí a Vinyigual, a la festa de Sant Gai, la festa de Tsequè, que forma part de fa uns anys de la pròpia festa de la Bernada. I a més, avui, en guany, i d'aquest lloc, hem volgut que també fos el lloc on se fa la presentació dels bermadors i bermadores. Normalment elegim casals, propietats de l'Ajuntament o cedits per particulars, però l'espai fa que sigui reduït i ho hem de fer per convidada. Enguany ho hem volgut fer aquí perquè d'aquest 60 aniversari de la festa de la Bernada tothom pugui venir, tothom pugui participar i gaudir d'aquest espai i dels parlaments que se fan per part del Balda, dels presidents de la CDO i dels presentadors que presenten l'acte en general.

estem aquí, ara hi ha corrida de joies, hi ha una miqueta de gelat, una miqueta de coca, hem fet una missa, encomanat de Sant Gai, patró d'aquesta església, i bé, això és la seva obertura, la presentació i el principi d'oficial del que és la festa de la Bernada, a partir d'ara cap a destrepitjadors i cap a les carrosses i cap a un munt d'actes i posició endavant dels homenatges de la bellesa. A partir d'ara hi ha moltíssimes records. Així és, aquí estan, estan tothom ben convidat a venir a participar i sobretot a respectar la cultura i la sensi pròpia de Canoc.